0: to see it. I had to leave it. But what a day it is. It's in the bottom of my heart.
1: Increíble get tema number net of the sorrows in close intro segon y es para disim larga durada del artista dublinès for those I love in close dons dintre aquest treball number net carving the stone increíble un treball que estarà presentant en directe el 6 d'octubre a l'Olimpia i continuem amb Sharon Van Etten aquesta artista estatunidenca acaba d'entregar un àlbum així es podríem dir col·laboratiu junt amb The Attachment Theory, aquí tens una peça que ens agrada molt, anomenada Afterlife.

increïble aquest tema inclòs dintre Curse, és el nou llarga durada de la formació estatunidenca Unknown Mortal Orchestra, amb aquest so tan distintiu I amb temes com aquest Death Comes from the Sky. I continuem als Estats Units per escoltar un dels temes inclosos dintre Study of Losses, és el nou llarga durada de Zach Condon, més conegut com a Beirut. Aquí tens aquest Tunaki Atoll, Beirut a electricitat.

preciós, aquesta col·laboració entre Caroline Polachek i la formació britànica These New Puritans, inclosa dintre Crooked Wing, és el nou llarga durada que ens entreguen els These New Puritans aquest 2025 després d'un descans bastant llarg. Escoltaves, doncs, Industrial Love Song, i amb aquest gran tema tranquil·let arribem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a repassar part de l'actualitat musical aquí amb un servidor, Jaume Vidanes. Abans de marxar, deixo un tema una miqueta esbojarrat, com és costum aquí al programa. Posem una de tranquil·la i després una de ben boja. En aquest cas,

ens arriba a càrrec de la formació d'Albacete. Nerve Agent, junt amb Rodol VX, m'imagino que es diu, i s'inclou dintre 12 atentados edició de Lugen i és una mena de remescla d'un tema dels Nerve Agent anomenat Albacete Rural Crew, aquest aquí anomenat New Mix. Doncs amb aquest gran tema de, diríem, electropunk o digital punk, et deixem que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure!